0: Sí, claro, claro.
1: Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Europa. Bé, bona tarda a la Via Làctea, a totes les galàxies.
0: Bueno, sí,
2: d'alguna manera